avui incapaç. Tots, tots l'apretaràs. Al seu tristès, tot el que vaig no meu país. Ah, si ho aconseguís, matar un mal de la raïs. I si tu viessis, també en rebre d'aquesta euforia,